0: Hola, Pixiganyes! Prompte començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia.
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia.
1: El perquè de les coses.
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale.
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el meló és verd.
2: O per què cauen les coses.
1: Escolteu-nos i ho sabreu.
2: Fins prompte.
1: Adeu!
3: Adeu, Pixiganyes!